0: ahora te interesa, ¿eh?
1: Pulgada, no putada.
0: ¿Curiosos también?
2: Está claro que debo encontrar...
3: Películas de personajes muy potentes.
4: Sí, sí, totalment. Sí, Henwick and the Angry Inch és més que res, a nivell musical, crec que veu moltíssim de tota aquesta estètica glam, no? Que va ser super trencadora també perquè rompia molt amb aquesta estètica de gènere, no? O sigui, com a David Bowie, com a referent clàssic,
3: sí,
4: crec que trencava moltíssim amb aquesta estètica. Hi ha molts altres artistes, na Christine and the Queens, que és de París, per exemple, no? I que també trenca moltíssim, veu moltíssim d'aquesta estètica glam. Jo crec que Hedwig és una mica aquesta demostració i a la vegada una irreverència a nivell de personatge que jo trobo que és bé, molt important per un personatge públic també tenir una mica de gràcia, perquè si no, si ets tan sèrio tot el temps i si ets tan avorrit potser no arribes a ningú, no? I crec que en Hedwig justament té una gràcia molt peculiar.
3: I además es importante también llegar incomodando.
4: Total,
3: ¿no?
4: Total.
3: Es difícil, ¿no? Porque uno lo que quiere en la vida mayoritariamente es sentirnos queridos, ¿no? Y admirados. Pero la incomodidad es tan útil porque captas mucha más atención, seguro. Y esta irreverencia que tiene el personaje de esta película, pero también tenéis, Fathers, yo creo que es, bueno, también es vuestro sello. Y es muy importante. Incomodar es básico.
4: Sí, totalment. I, totalment. I és una incomoditat que se fa també des de la teoria, en el cas d'en Hedwig, però perquè aquesta cançó que té Origin of Love, que justament crec que està sonant ara,
3: sí.
4: Se basa moltíssim en la teoria de l'amor d'en Plató, no? I és una base com a molt teòrica, però duita l'estètica trencadora, no? I a mi això, aquest contrast és el que m'agrada molt.
3: Pues sí.
4: Molt, molt.
3: Sangre en los labios, vamos a romper un poco esta canción que es fantástica. Sangre en los labios, vamos a escalar así.
5: ¿Ha visto a su padre?
6: ¿Por qué?
5: Llámenos.
6: Hola. ¿Y tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. Con las supercochas esa.
7: Son extranjeros que están como una puta cabra.
3: Pues no he visto esta película, pero me acabo de dar cuenta que tiene una banda sonora que, bueno, la hemos bailado infinito.
4: Sí,
3: increíble.
4: Sí, molt bona.
3: Molt bona, sí.
4: Sí. O sigui, bé, Love Lies Bleeding, que és aquesta de Sang als llavis, no? Sang als labios. També la vaig descobrir molt poc i en Kristen Stewart fa de protagonista en aquesta història lèsbica, no? En què se troba amb una dona que realment vol ser culturista i crec que a nivell estètic també és impressionant i a nivell fotogràfic és molt xula. I me recorda molt a Black Mirror, a un episodi de Black Mirror que es diu San Junipero,
3: sí,
4: que també se basa en una història lèsbica, justament amb una banda sonora molt dels anys 80, no? Molt synth-pop, tot això. I el que m'agrada més d'aquesta pel·lícula és que és molt surrealista. I jo crec que els mallorquins tenim com un gust per lo surrealista.
3: Trobes?
4: Sí, jo crec, però perquè el nostre estil de vida ja ho és. I jo crec que això Antonia Font ja ho deia molt bé i crec que... O sigui, estic fent una parada mentre els meus veïnats són uns alemanys que estan pegant vots, no? O sigui, que és una vida molt surrealista, pot passar qualsevol cosa.
3: Ja,
4: a la platja de Palma pot passar qualsevol,
3: pues sí,
4: pot passar qualsevol cosa, no?
3: A la platja de Palma, per exemple, sí.
4: Sí, sí. I jo que m'he criat allà tota la infància, els estius, pues, no sé, com que crec que tenim un gust per lo surrealista i justament aquesta cançó, aquesta pel·lícula, crec que és una pel·lícula d'amor molt surrealista i a mi m'encanta aquest
3: toc. Sí, però, claro, este paral·lelismo que haces con la isla, que és verdad que al final, pues el mallorquín, pues es, pero mos agrada lo surrealista perquè no mos queda altra remei moltes vegades.
4: Sí, clar. Sí, és una resignació.
3: Un poc.
4: Però a mi m'agrada. Sí, a mi per ser m'agrada. Però és una resignació també perquè no te'n queda d'altra que sobtado.
3: Sí. Claro, sí, ja. Ya, podría ser un surrealismo más elegido, que yo creo que también lo elegiríamos, ¿no? Porque yo creo
4: sí,
3: yo creo que en el mallorquín hay un aventurero y es verdad que cuando ocurre cualquier cosa en cualquier parte del mundo, buena o mala, siempre hay un mallorquín involucrado, esto es así,
4: sí,
3: es estadística pura. Y luego también es verdad que aquí nos pasa todo, ¿no? Pocas
4: sí.
3: cosas no nos han pasado a los mallorquines.
4: Sí, no. ¿A qué final de esta película no voy...? Bé, no vull fer
3: spoilers, spoiler.
4: però és totalment surrealista, és inverosímil, però jo crec que si jo l'hagués vist quan era petit, en què no tenies noció de la realitat encara, de lo que era possible i que no, jo hagués pensat que podia ser possible, no? Però també, a partir d'allà, jo vos recomano que la mireu.
3: És es que també és molt interessant.

0: Interesante, no entender. Es, son, fi- son finales muy buenos. A mí los finales que no entiendo me enganchan mucho a la historia. A mí me gustan. Son buenos finales. Pues, ¿cómo ha terminado la película? No tengo ni idea.
1: Yeah, no. I a més, la Kristen Stewart, que ho fa beníssim. És molt bona.
0: Vamos con otra. Esta ya tiene un título que no va con Ferran ni va con Fades, creo, pero ahora nos lo va a explicar. Zafarrancho en el rancho. A ver.
2: Maggie, echa un vistazo a tu nuevo hogar.
3: ¡Anda! ¡Un rancho! ¿Habrá vacas? Espero que no sean de las que dan leche desnatada.
0: Què és això, Ferran? És el surrealisme o com és esto?
1: Mira, justament aquest és acabar per Fades. I ara jo
0: no
1: vull explicar.
0: No he donat una.
1: És una pel·lícula de Disney que jo quan era petit m'encantava i ja no sabia per què. I no l'he tornat a veure, fa molt d'anys que no la veig. Però record que era un trio icònic. Jo només recordo això.
0: Vale.
1: I record que cada un tenia, que cada vaca protagonista tenia una personalitat molt peculiar.
0: No? Ostres.
1: I hi havia la més, bé, com la més presumida, n'hi havia una que era molt poma, una que era més estirada, l'altra que era més graciosa, tal. I com que crec que són personatges, però com que defineixen molt bé la iconicitat d'un trio.
0: Clar.
1: I crec que jo a partir d'allà ja estava projectant amb Fades, quan ja era petit veient això, saps?
0: Que bueno.
1: Sí, sí, justament era per això. I
0: ostres,
1: la van
0: pues
1: comentar un dia.
0: M'encanta Zafarrancho en el rancho.
1: Sí. I la van comentar un dia, estan tots tres en el cotxe, i tots tres van dir, buah, m'encantava quan era petit. I tots tres van recordar la pel·lícula i que mos encantava. I crec que és per ells, aquesta pel·lícula justament és per ells.
0: Sou la mateixa persona, un poc, eh?
1: Sí.
0: Per dins, a lo millor. Cada una sí, con su personalidad. Sois cada uno una de las vacas, ¿no? De Zafarrancho
1: totalment.
0: En el rancho. Quin ets tu?
1: O les tres a la vegada.
0: O les tres a la vegada, clar, que és més interessant, sí. Això. Sí, sí, tal sí. Pues sí, efectivament, no te deixaré. No vull que triguis. Sois les tres vaques, los tres. Ja està.
1: Sí, sí.
0: Anem-nos a darrere.
4: Magic Castle, le atiende Amber. Sí, claro que sí. $38 la noche.
5: Se acabó, os he avisado una sola gota más y os largáis.
6: Venga ya, hombre.
5: Fuera ya.
6: Es que fuera se va a derretir.
5: Dentro también se derrite.
6: Pero Bobby.
5: Muchas gracias.
6: Pues sí hay de qué.
7: Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor?
8: El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
0: Aquí me encantan los niños inteligentes de las películas.
1: Totalmente.
0: Pues son increíbles.
1: Siempre.
0: Usón. Sí, sí, sí. De sí. Florida Project.
1: Sí, això és una pel·lícula d'en Sean Baker, que ja diria que és pràcticament el meu director preferit, però té moltes pel·lícules, podria haver tirat Tangerine, també, que m'agrada moltíssim, però crec que aquesta, justament, reprèn una mica el que hem parlat abans, no?, d'aquesta ignorància de quan ets petit, i justament me recorda moltíssim en els estius de Serenal, jo que sempre he passat els estius allà, Campastilla, Serenal, me recorda moltíssim en aquesta ignorància d'allà i veure-ho tot amb un colors preciosos. No?
0: Veure-ho
1: tot amb colors molt vívids.
0: Sí.
1: I aquesta pel·lícula justament crec que té això, no? Que té una fotografia perfecta i per molt que passin coses dolentes, no? Desgràcies, que crec que no va tant amb la meva biografia, sinó simplement la vivència dels nins i de veure-ho tot com d'una manera tan innocent i vívida, no? I això està basat a Miami, jo a Serenal, crec que no és exactament el mateix, però...
0: No.
1: Però, no sé, crec que és una pel·lícula entranyable, molt entranyable.
0: Hombre, el color, si hablamos del color de nuestras playas, bueno, yo creo que es imposible mejorar nuestro color.
1: Totalment.
0: No,
1: i aquest cel blau,
0: sí,
1: que és un blau com molt
0: únic.
1: Intens.
0: Y eso sí lo conservamos. Sí. Es verdad que, claro, la memoria es muy sabia, ¿no? Y recordamos, sobre todo esos recuerdos de infancia, nos quedamos con esos, ¿no? Que nos estrujan un poquito el corazón para bien, ¿no? Y luego vamos construyendo, ¿no? Nuestra propia memoria la vamos reconstruyendo.
1: Totalmente.
0: Y en este caso me parece muy bien, ¿no? Que ese niño se quede con el color de nuestras playas, porque eso sí continúa. Luego,
1: totalment.
0: Claro, Campastilla ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde que
1: molt, sí.
0: Dejaste de
1: bé,
0: ser un niño.
1: Tampoc tant, eh? O sigui,
0: no?
1: Jo realment ho recordo ja molt turistificat
0: sí.
1: I tot molt, molt surrealista.
0: Es que,
1: i...
0: Claro, es que és molt jove i,
1: sí.
0: I claro, sí, sí, se parece bastante, ¿no? La playa de Palma
1: sí.
0: Actual a la de cuando eras un niño.
1: Sí, realment sí. O sigui, a veure... Que no, això no ha de ser raó per no queixar-se, però...
0: No, gens.
1: Però sí que crec que està bastant igual i no sé, I és el que dèiem abans, d'aquest surrealisme que pot passar qualsevol cosa a la platja de Palma, no?
0: Sí, realment sí.
1: Pot passar qualsevol cosa, Sernal, i realment a Florida Project, en aquesta vida de tres nins petits a Miami, no? I en aquests hostals de Miami també els hi pot passar qualsevol cosa. I crec que era una mica aquesta sensació que me va... com a atrapatant.
0: Pues molt ben triada, aquesta pel·lícula. I quan tornes a casa, a Mallorca, tornes a Serenal?
1: Sí, sí, sí.
0: Es que els pares, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ca teva.
1: Sí, ca meva, sí, Serenal.
0: Clar.
1: I m'agrada molt.
0: Pues molt bé. Nos vamos a ir con la música de Fades, y que estáis como de... con una agenda de conciertos por delante... espectacular que teniu,
1: sí,
0: properament.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Pues mira, aquest dissabte tocam a Sagunt, a València,
0: sí.
1: I la setmana que ve tocam a Tarragona, i bé, després ja comença la gira d'estiu amb moltes festes majors per aquí, per Catalunya, València. En Mallorca venim molt poc enguany, fa molta pena dir això.
0: Ja.
1: Però sí, sí, venim molt poc, però perquè hi ha molta falta de pressupost per venir cap allà, i bé... és el que tindrà bé Catalunya, que hi ha molta inversió en cultura. Ens agradaria que Mallorca n'hi hagués molta més. I bé, però tornarem a finals d'any, anunciarem alguna coseta per venir per Mallorca.
0: Ai, nos quedamos en verano sin ver els Fades en casa, a casa seva, a casa teva, sí. Que nostra, no? Sí, sí. Que decimos los mallorquins. Moltes gràcies, Ferran
1: a
0: Pi,
1: vostres.
0: Ha estat un plaer tenir-te per aquí, compartir les teves pel·lícules, la vostra música, i que sigui prest, vos volen veure aquí a casa també.
1: Sí, sí, moltes ganes de tornar sempre.
0: Gràcies, estimat, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: La música de Fades. Nos marchamos hasta mañana. Adiós.